0: cosas.
1: Oh, que brota ja pot ser pas. Jesús Crist que ja puc acabar. Vagin tinc i per què em pleu. Vagin tinc i acabo fer pleu. Que tinc groc més intentonga. Que ara poc se t'ha passat temps. Groguinha pel vantaix pierd. Gruquinha pel vantaix pierd. Seu gruquinha pel vantaix pierd.
2: FM Universidad, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Más de 30 años junto a vos, estés donde estés.